0: permetrem que el camarró ho sigui per ara, si tant s'ha estat per calor, però pot dir que el clar no el pot fer això. I que per el cor de moment, i que no hi hagi. Vaig fer una campanya per fer les mans d'un grau i li cantar per un acte de dir.
1: Thank you.

0: nosaltres creiem que la humanitat ha perdut una massa de gent pel carrer de l'Itibati.
1: Sí, hi ha molt de gent llarves. Hi ha tot de llarves. Som molt problemes de fer una petita forma. Molt de tot que feim allà, molt de bloc de bas, molt de bloc de feim.
0: Gràcies.

tanto. Tant de dits i dels hi ha cap on portar de ni sols de mapa, sus a un cavapiàs per gènere. Alguns fals que dic el piàs en la ràdio que han dimanetat i per la mà, un gran no massa magia que ho diria el mapa. Tant porta de ni sols de tan animal que se moden, ni per molt bon d'entre prop i per si té la sambo vida ho. Tant porta de ni sols de

0: més sagrat que tinc aquí. Amb el mandat, sota la sala d'un capisal, s'ha de tenir el sentit d'equitat, això que hauria de practicar avui.
1: A cada llengua vingui un col·lec va conquistar per la suma de la vida. S'ha de pensar s'ha mandat ja que té la polina i a no ser que hi vingui un lloc ocupar, a cap part no domen, s'ha de fer una parella amb el cop i no amb la vida per si, i que no l'ha de dir que la part s'hi feia. S'ha de pensar s'ha de ser el qual va anar a prendre la tia en cas, ben a ben una part de la pena. Fora que ho sigui de bastant per tona, a la vegada no s'ha de fer que vingui aquí a clar que s'ho sigui a la part.

Secretariat d'Industria de Palma i vam comanar. Executada en partida subordinada amb els fondes partida passat i atendrà els afortunats que per aquí el partit de desenvolupament per aquí el patent a l'Utja i que no ho planica perquè no sé que s'han passat a l'Utja amb els fondes solidari no tenen que ser una xarxa si això no sé que els patiranis s'han inserit el trist de finari una passa i de la finalitat sense buscar pena secundar si pot tenir una cosa no pot necessitar ser un costament i portar tirat per la pròpia i no ser xicar i entorna ja que com pari una cursa necessitada tan dir-ho per la pari de cursa per aquí estan s'aprovant per quan de manera va ser a partir d'anys a nivell del desa o per mi està endurant de per no ser s'aprovant el disseny i tirada sobre els acostos molt d'alt per s'endurant d'aigua.

0: passar de Nagri i a Palmira ha anat per Maricà a Pangot des de Nagri cucant per la seva mà. Dos partitats subjecte i va estar de llibar. Fusilia a Hospital Pali. Va ser i s'ha cap a les bàsques i per dia. Quan Pedro Pombo va xupar-la.
1: S'han pagat per la mà. Giro t'haurà citat. Giro giro excel per la pe. O giro t'haurà citat. Giro giro duixetes. Bàsques i per dia. Sense mi corporitat. Giro t'haurà citat.

0: avançar mà ni té un mani de la perjudicació amb com acaba socials d'aquesta nota.
1: Rubricatos se només un dia amb xoc compatit a divís no les atarco a dami àrtic no s'acon ni pita tracar i tos a la vosa ni com em faig posar. Se'n dia amb xoc tu vés a tan posar en cabell de parell a l'estopat i rams en la pobre i les amb poden per dir s'atracon ni pita tracar i tan costut que ne caig en pare que dico se'n dia amb xoc s'atxivar a l'is a l'aig posar. Se'n dia amb xoc s'atxivar a l'aig a prou que en tiri que no s'ha de boi que com puli a parar no s'ha de si vos fins fa o que boi que clar a dami àrtic vos fa tracar a tot i us en ara s'atracar moc i caig en vos a
0: Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: de cara, què és això, Aru?
1: Jo tinc interès d'estar sobre les riposes. Un llibre que hi sàpiga per fer la remota al llibre. Interès és el cop. Cari, no m'ha conegut ara, oi, que puc anar a la llibre lletra.
0: És que t'haurà anar sense tragar, se'ls trapa, puc anar per votar a braç, ho faré que hi ha més fena. Però mi parla, que la marca de los tapos són mi tipa tan presa. Deixa mi tipa que els sis xoc puc pot portar i calin, això.
1: No sé on ho penso, però ben ho veig-ho. No, pot ser que ser mal si no te la pot fer amb l'aigua.
0: És que la marca dels seus tapos que ho faig en el clarinet, però el parla puc anar a sostenir les homes que fa el clarinet.
1: Cap de gari, ja crec que ara no sigui del clarinet.
0: Pot ser, és que hi ha a copsa, se no pot fer copta a copsa aquest clarinet.
1: Com s'ha dit que hi ha un raig, pot instal·lar el que m'està a l'aigua.
0: Quina cara dirà de fer posar el sacre, quan hi torna a sortir, eh?
1: Per què fas de quin sabre de nivell? Per pai, o per li, com s'ho dia fan si tenen de sa fei, que el pot ser que és futbol de les canguits i caigui.
0: Conec una sorprena, s'ho està a poc als 20 o 30 circuit, quan em vols sentar a metge a sotar-se, un pit sacre, barra-me-se, un pantaló.